0: 13 bombers, un responsable del SEM i un altre de Protecció Civil que faran tasques de rescat i d'assistència. Oriol Corbella, cap de l'expedició.
1: Sempre hem de ser molt prudents, hi ha molta incertesa. Una cosa és la informació realment que tenim anteriorment, però hem d'arribar a terreny, hem de veure la situació com està, quines assignacions ens fan, fer una proposta de priorització.
0: El govern ha acordat treballar amb entitats veneçolanes per desplegar iniciatives d'ajuda humanitària al país, especialment relacionades amb la infància. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona també ha ofert els seus recursos. Jaume Collboni, alcalde.
2: Es posaran a disposició els recursos tècnics i el coneixement operatiu dels serveis municipals amb l'objectiu de poder col·laborar si així fos requerit.
0: En paral·lel, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya d'emergència per canalitzar l'ajuda al país.
3: I controlar l'incendi de vegetació forestal de Tiana al Maresme, que es va declarar poc abans de les 11 del matí d'ahir divendres. Les flames i el fum van obligar a confinar durant unes hores diversos municipis. Les vinyes van actuar de tallafocs. L'àrea cremada és d'unes 48 hectàrees. No cal lamentar danys personals ni tampoc materials. Hi ha una persona detinguda com a presumpta autora del foc. Núria Parlon, consellera d'Interior.
4: Sí, sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
3: Controla també l'incendi de Tàrrega a l'Urgell, que ha afectat una zona de vegetació agrícola i ha cremat unes 39 hectàrees. Segons els agents rurals, apunten a una avaria de màquina com a possible origen del foc. Aquest dissabte hi ha poc més d'una vintena de municipis en nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi. Les comarques afectades són la Noguera, la Segarra, el Solsonès i l'Urgell. I tot a punt perquè comenci el 16è Congrés del Partit Popular Català, que haurà de servir per revalidar la presidència de l'actual líder Alejandro Fernández i conèixer qui serà el nou secretari general substituint Santi Rodríguez. El full de ruta d'aquesta cita, sota el lema Volem Més, vol sentar les bases perquè el partit sigui l'alternativa a tres governs nacionalistes i socialistes. La clausura anirà a càrrec del líder nacional Alberto Núñez Feijóo. És un dels punts d'atenció de la crònica política. L'altre, el Comitè Federal del PSOE, que se celebra a Madrid. És la primera gran reunió del principal òrgan de decisió entre congressos després d'un any marcat per diverses investigacions judicials per presumptes casos de corrupció que envolten el president del govern Pedro Sánchez. També després de la sentència del Suprem pel cas Mascaretes amb una pena de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos. Fons del PSC asseguren que els socialistes catalans tanquen files amb el secretari general del PSOE i que aquest comitè també brindarà l'oportunitat, diuen, de posar en valor tot allò aconseguit durant els darrers anys. I de la crònica política municipal us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona haurà de presentar d'aquí un mes una proposta per dotar la Guàrdia Urbana de pistoles Taser. És el que es va aprovar en el ple d'aquest divendres, una proposició del Partit Popular que van aprovar PSC i Junts. Maite Boada.
5: Amb aquesta intenció, el govern socialista de Barcelona portarà de nou a votació el reglament d'ús dels dispositius conductors d'energia, altrament coneguts com a Taser, a votació en comissió el mes que ve i passat el temps d'al·legacions a l'octubre en plenari. Per Daniel Cirera, del grup popular, la Guàrdia Urbana les necessita.
6: En situacions de risc que, malauradament, cada vegada i vivim més a la nostra estimada ciutat.
5: Pel tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Valle, ara cal que els altres grups que li donen suport no es facin enrere en referència a Junts.
7: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i hi votin favorablement.
5: Comuns i Esquerra han rebutjat les tàsers perquè consideren que poden causar la mort i no són indicades per reduir persones amb algunes patologies com ara les cardíaques.
3: I Catalunya supera el llindar dels 10.000 milions d'euros en fons Next Generation i es consolida com la comunitat autònoma que més diners ha rebut d'aquestes ajudes. Han arribat a més de 260.000 beneficiaris. És una informació de Lorena Enns.
8: 10.180 milions d'euros captats. Aquesta és la xifra que ha donat a conèixer el president de la Generalitat, Salvador Illa, per a presentar l'impacte dels fons europeus a Catalunya. El cap de l'executiu ha remarcat que la catalana ha estat la comunitat que més recursos ha obtingut d'aquestes ajudes i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme europeu. Sis anys després de la seva implementació han estat més de 250.000 els beneficiaris.
9: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball del sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
8: Entre altres sectors beneficiats per les ajudes, el de l'habitatge, les residències de la gent gran o el pla cures per la dependència, 1.000 milions d'euros. Una intervenció a la qual Illa ha defensat fer un salt d'escala política dins la Unió Europea per afrontar els reptes de manera conjunta des del federalisme.
10: I també us expliquem que des d'aquest divendres oneja la bandera de l'Arc de Sant Martí a la façana de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona amb motiu del Dia Mundial de l'Orgull que se celebra demà diumenge. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, destaca els drets conquerits en els últims anys, però adverteix que no estan blindats.
11: Davant dels intolerants, dels que no estimen, Catalunya està preparada per continuar sent un espai de llibertat, de respecte i de dignitat per a tothom. Sabem molt bé cap a on volem anar. Volem anar a construir una Catalunya on totes les persones puguin viure amb la mateixa llibertat, la mateixa dignitat i els mateixos drets.
10: Segons l'últim informe de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any passat es van registrar més de 350 incidències, 11 punts més que el 2024 i la xifra més alta des que es recullen dades. Aquesta tarda, manifestació del Dia de l'Orgull al centre de Barcelona a partir de les 6 de la tarda i amb sortida a Plaça Universitat. En esports, Espanya s'ha classificat per als setzens de final del Mundial com a primera de grup després de superar per la mínima l'Uruguai gràcies a un gol de l'ex Baena i també a la poca contundència del porter Muslera. El seleccionador Luis de la Fuente lloa els seus jugadors.
12: Hemos tenido que jugar partidos de este nivel, de intensidad, de dureza, no digo de dureza futbolística, de exigencia, y el equipo siempre responde. Y hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido que también hay que adaptarse a ello.
10: El rival d'Espanya sortirà de l'Àustria a Algèria, que es disputa demà diumenge, i en motociclisme, Gran Premi dels Països Baixos, Marc Márquez, quart a la classificació, a només 40 punts del líder Marco Bezzek, qui a les 3 de la tarda es disputarà la cursa a l'esprint.
13: T'has papat totes les foscoretes, les paraules que comencen per...
10: Malifet, el grup valencí, actua aquesta nit a Reus, a la plaça de la Llibertat. La banda va néixer el 2020, en plena pandèmia, i des d'allà llavors han publicat un parell de discos. Després d'estrenar-se amb Mitologia, ara presenten Brega.
13: Un altar ple d'amor i amistat. Pensava que és fantàstic.
10: Una de les cançons que s'inclouen en aquest segon disc és De nit, que estem escoltant en aquests moments.
13: Que no n'hi havia cura pa aixevac, que estava a prop el final del camí.
10: Malifeta, a les 9 de la nit a Reus, amb el grup valencià, ens acomiadem. Ja ho saben, que passin un molt bon dissabte.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Dissabte intens pel que fa a la política. D'una banda, el PSOE reuneix a Madrid el seu comitè federal amb l'ombra d'un possible avançament electoral i enmig dels casos judicials que afecten el partit. A l'entrada de la reunió, el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, assegurava que els socialistes no tenen por.
2: Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem. Que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor. Els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa.
0: Això a Madrid. Aquí a Barcelona, el Partit Popular celebra el seu congrés autonòmic amb 4 anys de retard per reelegir Alejandro Fernández com a president del PP català. Fins aquí cap sorpresa, un cop solucionades les divergències inicials amb el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo. La incògnita era qui seria el número 2, que ja té nom, Juan Fernández. Fins ara portaveu al Parlament, és el nou secretari general del PP de Catalunya. A aquesta hora tanca el congrés el president del partit, Núñez Feijóo, qui vol fer de Catalunya una plataforma de llançament cap a la Moncloa. El sentim.
3: Mirad, el partido que garantiza la seguridad en las calles contra la delincuencia, con hechos. Todo esto, queridos amigos, es lo que nos hace ser un partido único y fiable frente a la demagogia, a la corrupción y a la mentira.
0: La intervenció directa ara mateix d'Alberto Núñez Feijóo. I estem pendents també de Veneçuela, on continuen contrarrellotge les tasques de rescat de possibles supervivents sota les runes dels edificis enfonsats com a conseqüència del doble terratrèmol de dimecres passat. Catalunya hi ha enviat una quinzena d'efectius, especialistes en rescat sota edificis col·lapsats, que viatgen avui cap allà. Mentrestant, associacions de veneçolans a casa nostra recullen material per enviar al seu país. Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que ha posat en marxa una campanya d'emergència, es fa una crida a fer donacions econòmiques, més que no pas enviament de productes, perquè és més ràpid i eficaç. Continuen les altes temperatures, tot i que els termòmetres han baixat una mica respecte al que van patir fa només uns dies. Situació i previsió, Aimet Noelia García.
4: Avui dissabte a Catalunya continuem amb calor i altes temperatures, especialment a zones de l'interior i a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. És una informació d'Aimet.
0: I fem també una ullada a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
5: Bona tarda. De moment, a aquesta hora ja va a poc aclarint-se el volum de trànsit en alguns punts, sobretot dies de costa, que han anat registrant força volum aquest matí. Malgrat tot, encara, per exemple, a la Nacional 340 encara ens queda un quilòmetre d'aturades a la zona del Vendrell. En sentit sud, també queden alguns punts carregats amb volum de trànsit a la C31 entre Cubelles i Cunit, en sentit sud, així com també en el cas de l'autopista de Maresme, per la zona de l'Ella i de Mataró, en sentit nord. En el cas de la C35 queden aturades ja molt puntuals, lentitud vaja a la zona de Llagostera en direcció Platja d'Aro. I és tot, bona tarda.
0: Gràcies, amb l'Albert Bacàs als comandaments tècnics, el Santi García control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Cita important avui a Madrid per als socialistes. S'ha reunit el Comitè Federal del PSOE en l'horitzó de les pròximes cites electorals l'any que ve i la situació generada pels casos judicials que assetgen el partit. Tot i això, el sentit en general expressat a l'entrada de la reunió és d'esperança. Maria Gómez.
6: Així, encara en el futur més immediat, amb esperança i un optimisme moderat. En paraules de Salvador Illa, el socialisme encara té molt a dir i, sobretot, molt per fer.
2: A dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa.
6: Ha posat en valor la gestió de Sánchez i recorda que enmig dels presumptes casos de corrupció ha actuat, diu, amb contundència suficient i de manera exemplar. Preguntat sobre un possible avançament electoral, Illa s'ha centrat en continuar avançant com a partit. Aquest dijous al Congrés, Partit Popular, Vox i Junts trobaven un espai en comú per exigir responsabilitats a Sánchez, o dimissió, o sotmetre's a una qüestió de confiança. Aquesta ha estat la reacció del president del govern.
7: Y por cierto, Salva, querido president, las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
6: La voluntat de Sánchez és acabar la legislatura.
0: Mentrestant, a Barcelona, Congrés del Partit Popular de Catalunya. Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, ha estat elegit per Alejandro Fernández, que repeteix com a president, per ser el nou secretari general i, per tant, el número 2 del partit, en substitució de l'històric Santi Rodríguez. Així s'ha decidit en aquest Congrés del PP, que se celebra avui a Barcelona, que clausura aquesta hora el líder nacional Alberto Núñez Feijóo, per aquí Catalunya ha de ser una plataforma de llançament cap a la Moncloa. Anem a l'hotel on se celebra i és a punt de finalitzar aquest congrés express que arriba, això sí, amb 4 anys de retard. Joaquín Calvente, bon dia.
8: Bon dia. En aquest moment, Alberto Núñez Feijóo està finalitzant el seu discurs. Feijóo i també Miguel Tellado, número 1 i 2 del PP, han arribat a Barcelona per beneir la renovada direcció del PP de Catalunya. Gerard Full, de les desavenències, segueixen la pau i engeguen el modo electoral conscients que necessiten un PP fort a Catalunya per poder arribar a la Moncloa. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
9: No os oculto, por si alguien le tiene alguna duda, que quiero ser el próximo presidente del gobierno. Pero no porque toca la alternancia, sino porque es imprescindible el cambio. Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
8: Al capdavant del PP de Catalunya seguirà Alejandro Fernández, en aconseguir el 97,51% dels vots. De fet, ha estat l'única candidatura que s'ha presentat. Fernández vol cosir les ferides que ha deixat la travessa pel desert dels populars. L'escoltem.
10: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca.
8: El seu número 2 era Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, un càrrec que ara assumirà Lorena Roldán.
0: Gràcies, Joaquín. El programa Faristols de Ràdio 4, que podreu escoltar després d'aquesta edició cap de setmana, el portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha exigit al líder del PP, Núñez Feijóo, que presenti ja la moció de censura contra Pedro Sánchez i a Junts que li doni suport.
11: Que presenti la moció al Feijóo i a veure qui la recolza i qui no. Nosaltres la recolzarem. Junts què farà? La pip i Ramoneta. I el PNV igual. La moció ja. Que la presentin, que la registrin, la votem. És que perda el temps. És desesperant, aquesta indeterminació.
0: I a Planoles, homenatge avui a l'expresident Jordi Pujol, organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya, la branca juvenil de Junts, Laura Zurriaga.
12: Un acte al que assisteixen prop de mig miler de persones. Entre les personalitats més destacades de Junts per Catalunya, el president del Parlament, Josep Rull, o el secretari general Jordi Turull. Els militants de la JNC han repassat les fites destacades de Pujol en els seus 23 anys al capdavant de la Generalitat. Des dels seus inicis a la resistència, passant per les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, que va guanyar Ciu el 80, fins a l'equilibri territorial amb la creació dels Consells Comarcals. Pere Saló.
13: I això ho diu el president Pujol amb un text, amb un discurs, el 4 de març de 1983, ja és president, i diu el president: Catalunya no viurà si al final aquesta mena de gran pop barceloní ho xucla tot. Catalunya necessita la riquesa de les seves comarques.
12: Durant la trobada es plantarà un roure, símbol de Convergència Democràtica de Catalunya, i es llegirà un discurs de l'expresident. L'acte va ser anunciat a l'abril durant el judici per la fortuna de la família Pujol Ferrusola, del que l'exlíder de Ciu fou exonerat, recordem, per motius de salut, i que ha assegut a 7 dels seus fills a la branqueta.
1: Edició cap de setmana.
0: Cues i cues de ciutadans veneçolans s'han pogut veure aquest matí, tot esperant per fer lliurament de productes per enviar al seu país els milers de damnificats pel doble terratrèmol d'aquesta setmana.
14: Cada tiene un medicamento distinto para que pueda...
0: És la resposta a la crida que han fet des de diferents associacions de veneçolans a casa nostra per aplegar ajuda humanitària per enviar al seu país.
15: Bueno, hemos traído suero, chiringas, las que hemos encontrado en la farmacia, que no había muchas, solución fisiológica, toallitas, guantes, también... medicinas, de todo lo que hemos encontrado en farmacias, porque ya se acaban.
16: Ayudando entre todos lo que más podemos para que todas las personas que están allá pues puedan solventar y solucionar lo que más puedan con lo que estamos aportando aquí en su mayoría.
17: Mi familia está allá, gracias a Dios no se ve nada afectada. Sí que es verdad que hubieron daños materiales en cuanto a su casa, pero nada grave. Entonces no hemos tomado nosotros la iniciativa aquí. Muchas personas voluntarios se sumaron y vienen en camino para recolectar lo más que podamos y entregárselo a Madrid, a ONG, que ellos sí se encargarán de enviarlo a Venezuela. Creo que en containers ya el martes, lunes, ya se encargarán de eso.
18: Y estamos aportando a todos un granito de arena, ¿no? Principalmente lo único que he podido hacer en mi pequeño campo, que es a nivel médico, es hablar con los centros hospitalarios donde he trabajado, donde trabajo, y decir, oye, ¿qué podemos aportar? Lo de primeros auxilios es lo más primordial. Eso fue lo que hemos traído hoy, y el objetivo es seguir durante el transcurso de la semana, porque no es algo de un día, sino va a ser bastantes días en este proceso.
15: Es que es un momento que podemos ayudar en lo que ha pasado, y tenemos muchas ganas de ayudar a la gente que aún está atrapada o que tiene heridas graves. Pues desde aquí también podemos ayudar.
0: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament s'ha posat en marxa també una campanya d'emergència per ajudar els afectats i canalitzar l'ajuda tant d'ajuntaments com de particulars. El Fons Català treballa amb organismes internacionals i la identificació de les necessitats més urgents. Des del Fons es fa una crida a fer donacions econòmiques a través d'avís o transferència bancària, més que no pas enviament de productes, perquè és més ràpid i eficaç. L'estat de les infraestructures a Venezuela, després del doble sisme, dificulta l'arribada de material des de l'exterior. Més coses. L'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, entre els centres més reconeguts en recerca científica i medicina personalitzada. El Bio acaba de renovar l'acreditació com a centre d'excel·lència Severo Ochoa i es consolida com un dels centres europeus de referència oncològica. Maria Gómez.
6: El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que atorga aquesta distinció, destaca la capacitat del Bio d'aplicar aquests avenços tecnològics en la pràctica clínica, d'apostar també per una medicina personalitzada i de precisió, i de saber liderar no només el propi centre, sinó a nivell europeu. Un reconeixement que és fruit de l'esforç de tots els equips que treballen amb una única fita. El doctor Josep Tabernero n'és el director i també el cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
19: Amb l'objectiu que tenim sempre, que és transformar la investigació en càncer per beneficiar els malalts i a la societat.
6: Aquesta acreditació com a centre d'excel·lència suposa noves oportunitats per encarar el futur en la recerca biomèdica, com ara l'impuls de la intel·ligència artificial aplicada a l'oncologia.
0: Tot i que les classes ja s'han acabat, hi ha qui aprofita l'estiu per continuar formant-se i buscar noves experiències. És el cas de la Sara, una jove de 17 anys, de Sant Boi de Llobregat, apassionada de la biologia molecular. A quart d'ESO va descobrir el programa Joves i Ciència i avui viatja als Estats Units perquè ha guanyat una beca per fer recerca al MIT de Massachusetts, la universitat més prestigiosa del món en ciència, enginyeria i tecnologia. Agnès Valle.
20: Ella va estar treballant a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i va investigar sobre l'epigenètica del càncer. Aquest estudi li ha valgut anar a Boston aquest estiu a fer investigació a laboratoris de gran prestigi.
21: Un laboratori d'un doctor de Harvard, doctor Robbie G. Masner, Dana-Farber Cancer Institute. És un hospital clínic universitari de Harvard. El programa està patrocinat per l'MIT.
20: Què hi farà exactament allà?
21: Jo vaig a fer recerca i enginyeria d'immunoteràpies amb cèl·lules CAR-T.
20: És a dir, que en tumors sòlids només s'ataqui les cèl·lules canceroses i no a les sanes. Passat l'estiu, el seu objectiu és tornar a Catalunya a fer segon de batxillerat i selectivitat i després anar a estudiar la carrera d'enginyeria biomèdica a l'MIT. Entrar-hi no és fàcil, però la Sara és atleta també, velocista, i l'esport li pot obrir la via d'entrada.
21: Ara mateix la situació està molt complicada, temes també diners, és molt car i és molt difícil entrar, però també he estat parlant amb els entrenadors d'atisme de la universitat i llavors, doncs, si puc entrar a través de l'atletisme, doncs superbé, i a veure si també puc aconseguir alguna beca per anar.
20: Reconeix que compaginar esport, estudis i recerca científica no és fàcil.
21: Manejar l'atletisme, el batxillerat i un article científic és... buah! I clar, jo un cop he acabat l'article científic, aquest el reutilitzaré pel TR, llavors ja el tinc quasi fet.
20: Però l'esport li ha donat valors que li han servit, i molt.
21: Entreno molts dies i moltes hores, i també m'ha ajudat molt a el que és l'organització de l'estudi, perquè sí, la carrera que vull fer té una nota de tall molt alta, i per poder estudiar bé i també rendir bé a l'esport s'ha de tenir molta organització, i m'ha ajudat molt això a nivell de com gestionar-me les hores, també a disciplina, o sigui, el que és anar a entrenar, encara que no vull, també jo crec que la perseverància, quan vaig estar intentant buscar laboratori per fer l'article, vaig escriure a 3.000 laboratoris i tothom em va dir que no, i també això, doncs, la mentalitat de seguir endavant encara que les coses no surtin.
20: La Sara Mitchell és estudiant de l'Escola Llor de Sant Boi de Llobregat, de mare catalana i pare escocès. L'anglès el parla a casa i reconeix que li ha servit molt per defensar els seus projectes.
21: La ciència és tot en anglès.
20: Publicar articles científics a revistes de referència mundial com Nature o Blood és un èxit excepcional per a un investigador. La Sara, aquest estiu, ja en tindrà dos.
21: El primer és el que vaig fer al Josep Carreras, a leucèmia mieloide aguda, que és un tipus de leucèmia. Després el que faré allà, que siguin tan eficaces per leucèmies i càncers líquids com càncers sòlids, perquè ara mateix no són tan eficaces. És una cosa que poses al currículum. És que ara jo tinc 17 anys i tinc 10 articles i coses que no es fan fins al màster o fins al doctorat. O sigui, no és una cosa que sona a la carrera, és que són coses molt, molt complexes i que és molt guai dir que saps entendre aquestes coses.
20: Doncs li desitgem tota la sort del món i que algun dia aquest coneixement reverteixi en la salut de tots nosaltres.
0: I aquest cap de setmana, la Granadella i Torrebesses, a Lleida, són l'epicentre de la pedra seca, una tècnica ancestral que s'utilitzava per fer construccions per als pastors. Joana Cendra.
3: Torrebesses i la Granadella acullen aquests dies la novena edició d'un curs que té per objectiu l'estudi i el coneixement de les construccions de pedra seca i també la seva tècnica constructiva, una tècnica ancestral que avui té plena vigència. Cristian Soler, del Departament d'Enginyeria Industrial i d'Edificació de la Universitat de Lleida.
4: Hem descobert que la pedra seca ajuda a la biodiversitat, ajuda a la retenció de l'aigua, i si ara anem ja als moments actuals, doncs podríem considerar aquesta tècnica ancestral com una de les millors tècniques també per la qüestió del canvi climàtic, no? Ajudant i mitigant amb els objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, veiem que aquestes qüestions que feien els nostres avantpassats, tot i que sembla una mica antigues, ens poden ajudar també molt en aquests moments actuals.
3: A banda del curs, se celebrarà una taula rodona final on es debatran les principals dificultats a l'hora de donar un nou ús a les construccions de pedra seca i també es plantejarà com trobar solucions a les problemàtiques existents.
0: L'actriu Rosa Boladeras és la guanyadora de la 52a edició del Premi de Teatre Memorial Margarita Xirgu, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, la carrera de Boladeras combina teatre, televisió i cinema, destacant tant en registres dramàtics com còmics. El jurat premia Rosa Boladeras pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a l'abril a la Sala Beckett. Rosa Boladeras suma així a una llista de noms de reconegudes actrius de l'escena catalana, des de Núria Espert a Emma Vilarsau, passant per Anna Litzaran. L'acte de lliurament del premi es farà el 20 de juliol al Teatre Romea de Barcelona. I del teatre a la fotografia, durant dècades, milers de fotos familiars han quedat guardades en calaixos i àlbums sense més pretensió que conservar un record. Ara, una exposició al Palau Solterra de Torrella de Montgrí reivindica el valor d'aquestes imatges anònimes i les converteix en testimonis de tota una època. Gemma Esteve.
22: L'exposició reuneix més de 300 fotografies fetes entre el 1945 i l'any 2000, instantànies que retraten escenes familiars, vacances, paisatges o instants íntims i que avui ofereixen un testimoni únic de la societat de la segona meitat del segle XX. El barceloní Jordi Barón les ha anat adquirint durant anys en fires especialitzades, en cans i subhastes. Ara, amb aquesta mostra, convida a fer una relectura de totes aquestes imatges quotidianes en un moment en què l'auge de la fotografia digital està abocant els àlbums familiars a la desaparició.
23: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena? Perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida.
22: Una mirada al passat que transforma fotografies de gent anònima en documents històrics d'una època i que en recorda que sovint la gran història també s'escriu a través dels petits instants. Portes endins els arxius dels altres s'inaugura avui i es podrà visitar el Palau Solterra de Torroella de Montgrí fins al 15 de novembre.
0: I Alejandro Sanz recau avui a Barcelona dins de la seva gira mundial I ara què?

0: I més coses. La selecció espanyola s'ha classificat per als 700 de final del Mundial com a primera del grup H, després de guanyar l'Uruguai per la mínima. Fran Robert, bona tarda.
1: Bona tarda, Olga. Espanya afrontava la primera prova de foc davant una selecció de renom i aquesta matinada l'ha superat amb ofici a l'estadi Akron de Guadalajara, a Mèxic. Al minut 42, el lateral dret de l'Atlètic de Madrid, Marcos Llorente, ha enviat una centrada dins l'àrea que el migcampista també matalasser Àlex Baena ha caçat i colat dins la porteria. Això sí, amb la col·laboració del veterà porter de 40 anys, Fernando Muslera, que, per cert, ha estat substituït al descans segurament per aquest error. Tot i la necessitat imperiosa de puntuar de l'Uruguai, l'ocasió més clara de la segona part l'ha tingut Ferran Torres, però el davanter del Barcelona ha enviat la pilota al travesser i, contra tot pronòstic, els de Marcelo Bielsa han quedat eliminats del Mundial, igual que l'Aràbia Saudita, després d'empatar a 0 amb Cap Verd. El combinat africà és la revelació d'aquesta edició, recordem que està debutant a una Copa del Món, i doncs, per primera vegada a la història, jugarà la fase eliminatòria. Ara bé, es toparà amb l'Argentina. L'albiceleste tancarà la fase de grups la propera matinada, enfrontant-se a Jordània. El seleccionador Lionel Scaloni ha confirmat que Leo Messi serà suplent i la segona plaça se la disputaran Àustria i Algèria. Un d'aquests dos combinats serà el rival de setzens de final de la selecció espanyola el dijous 2 de juliol, és a dir, la setmana que ve, a les 9 del vespre, hora peninsular, a l'estadi de Los Angeles. I la gran incògnita és com hi arribaran físicament els de Luis de la Fuente, perquè a més d'un li ha passat factura la batalla de fa unes hores amb els uruguaians. Germà García, bona tarda.
2: Què tal, Fran? Bona tarda. Sí, entre ells Jeremy Pino, com bé comentaves, lesionat, una lesió que pot ser d'espatlla o bé de clavícula. Passaran les properes hores ja a Chattanooga, on es troba la selecció que acaba d'aterrar després d'haver jugat aquest partit d'ahir. Ha de passar proves, com deia, i, per exemple, Pau Cubarsí, que va rebre una entrada duríssima d'Agustín Canovio, que li va suposar l'expulsió al jugador Charrúa. 0-1, com bé deies, victòria important per Espanya, que a més acaba per primera vegada, també, com has comentat, la primera fase de grups sense encaixar un sol gol. Val a dir que Pau Cubarsí, Pedri i Lamine Yamal van ser titulars. Va jugar també Marc Cucurella com a català en aquest 11 inicial i a la represa van entrar Dani Olmo i Ferran Torres. Es van quedar sense jugar Eric García, Joan García i Gavi. També els catalans en David Raya, Marc Pubill i Víctor Muñoz no van tenir protagonisme en la jornada d'ahir. Escoltem els protagonistes, començant pel seleccionador, per Luis de la Fuente, que se sentia orgullós d'haver superat un partit que sempre contra Uruguay es certament un escó important de superar.
3: Hemos tenido que jugar partidos de este nivel, de intensidad, de dureza, no digo de dureza futbolística, de exigencia, y el equipo siempre responde. Y hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido, que también hay que adaptarse a ello. Por lo demás, muy contentos, encantadísimos con todos los jugadores. Lástima la lesión de Jeremy, veremos a ver de qué grado es. Pero la verdad que muy contentos porque hemos superado tres partidos muy complicados.
2: L'autor del gol, Àlex Baena, considerava que bé, va ser un partit dur, però no considerava però que fos massa violent.
4: Creo que a pesar de ser un partido muy duro, creo que han sido muy respetuosos, han ido fuertes, sin maldad, a ganar cada uno lo suyo y la verdad que ha sido un partido bonito. Ellos se jugaban la vida, nosotros también, que nos jugamos el primer puesto, ellos clasificarse y bueno, la verdad que el equipo a lo mejor no ha demostrado su mejor juego como el otro día, pero ha competido, que es muy necesario para estos torneos.
2: Y Marco Curellas mostraba autocrític, pero posaba en valor la victoria conseguida.
5: No hemos estado los fluidos que queríamos, pero bueno, hay partidos también que hay que poner más trabajo, más garra. Lo venimos demostrando, que controlamos varios registros, aparte de tener posesión, pues cuando toca defender, defendemos, sabemos también salir en transición y nada. Al final esto es una de las virtudes de este equipo, que se adapta, depende del partido, que tiene jugadores de mucha calidad y creo que hoy, pese a ser un partido difícil, hemos merecido esta victoria.
1: En uns hipotètics quarts de final, la selecció espanyola es podria veure les cares amb Bèlgica, que ha acabat primera del grup G, després de golejar Nova Zelanda per 1-5, mentre l'Egipte-Iran ha finalitzat amb empat a 1. Els iranians els hi han anul·lat un gol per fora de joc que els hi hagués donat la classificació directa. Així que per passar de ronda com un dels millors tercers, depenen del que passi als enfrontaments d'aquesta nit i de la propera matinada. Quin és el menú, germà?
2: Doncs per tancar la fase de grups, avui es tancaran els grups L, K i J. A partir de les 11 de la nit, sempre parlant en horari català, es disputarà el Panamà, Anglaterra, Nova York i el Croàcia, Ghana, a Filadèlfia. Això pel que fa al grup L. Pel que fa al grup K, a partir de 2:15 de la matinada, Colòmbia, Portugal, a Miami i República Democràtica del Congo, Uzbekistan, a Atlanta. I per acabar, a les 4 de la matinada, en el grup J, estaran els partits Algèria, Àustria, a Kansas, d'aquí a de sortir el rival d'Espanya, i el Jordània-Argentina, que es disputarà a Dallas.
1: Moltes gràcies, Germà. T'escoltarem al Tablero Deportivo de Ràdio Nacional.
2: Molt bé, bona tarda.
0: I encara en clau mundialista, anit es va resoldre el grup I. El Noruega-França va acabar 1-4 amb hat-trick d'Ousmane Dembélé en només 32 minuts.
1: Dembélé ja acumula 4 gols, són els mateixos que Kylian Mbappé, Erling Haaland i Vinícius Júnior, així que l'actual pilotador entra en la lluita pel Pichichi, que lidera Messi amb 5. França ha aconseguit el ple de 3 victòries, es veurà les cares als setzens amb Suècia i Noruega, ho farà amb Costa d'Ivori. D'altra banda, el Senegal va tonyinar l'Iraq, etzibant-li una maneta. Per primera vegada a la història, una selecció africana va marcar 5 dianes en un Mundial i ara els senegalesos depenen d'altres resultats per accedir a la fase eliminatòria. Fem un últim apunt de futbol perquè la jugadora del Barcelona femení, Aitana Bonmatí, està vivint el torneig, però com a comentarista d'una cadena de televisió mexicana, i en una atenció als mitjans de comunicació ha demanat que s'inverteixin més diners a la Lliga Espanyola Femenina.
6: La sociedad va en el camino, pero todavía queda mucho, porque no depende solo de las mujeres, sino de la apuesta que hay alrededor, ¿no? Y necesitamos ayudas, seguimos necesitando ayudas. En España vemos como tenemos campeonas de Champions, campeonas del mundo, campeones de Nations, balones de oro. Tenemos todo lo que hay que tener para crecer y todavía queda mucho, sobre todo en el tema de la liga, ¿no? Entonces, por eso digo que necesitamos la gente de fuera que invierte y que apueste de verdad y que no solo ponga nombres o personas para que pongan la cara y ya está, ¿no?
0: I deixem el futbol. Avui també és protagonista el motor. A MotoGP, en una hora a les 3 de la tarda, arranca la cursa, l'esprint del Gran Premi dels Països Baixos.
1: La catedral és la desena cita del calendari de motociclisme i després de la dura caiguda d'ahir, finalment, Àlex Márquez podrà córrer la cursa a l'esprint. Demà a les 2 de la tarda es disputa la carrera amb Jorge Martín sortint des de la pole. L'última vegada que el pilot madrileny se'n va adjudicar una va ser el 2024. Segon sortirà el japonès Ayogura i tercer l'italià i líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi. El seu perseguidor, Marc Márquez, ho farà des de la 7a posició de la graella del circuit d'Assen, el seu germà petit, Àlex, des de la 12a. I aquest cap de setmana també hi ha Fórmula 1 amb el Gran Premi d'Àustria al Red Bull Ring, on a les 4 de la tarda arrenca la classificació i demà a les 3 la cursa. També hem de parlar de natació perquè aquests dies s'està disputant a les piscines de Son Hugo, a Palma de Mallorca, els campionats d'Espanya, i arriben molt bones notícies en clau catalana perquè Nil Cadavall ha batut el rècord d'Espanya al 50 braça, és un nedador de només 19 anys del Club Natació Sant Andreu i ha rebaixat el rècord d'Espanya, com dèiem, de Bruno Ortiz Cañabate, que el va aconseguir el 2019, amb 27:42, doncs ara mateix el Nil Cadavall l'ha deixat en 27:30. I acabem recordant el que hem fet a l'inici, i és explicant-vos que la selecció espanyola masculina ha guanyat aquesta matinada passada a l'Uruguai per 1-0. El gol l'ha fet Àlex Baena, i d'aquesta manera els de Luis de la Fuente s'han classificat per als setzens de final del Mundial com a primers de grup. Això era molt important per evitar l'Argentina de Leo Messi. I a les 4 d'aquesta matinada hi ha un partit que segurament doncs tots els espanyols estarem veient-lo, perquè serà el rival dels setzens, o Algèria o, si no, Àustria. Veurem què passarà en aquest partit, però en qualsevol cas, el proper dijous 2 d'abril, a les 9 del vespre, hora peninsular, setzens de final, Espanya, que espera rival, o Àustria o Algèria.
0: Queda Mundial, Frank.
1: Sí, bona tarda.
0: Gràcies. Acomiadem aquí l'audiència de Ràdio Nacional i de Ràdio 5, que passen a escoltar el diari de les 2, i nosaltres continuem a Ràdio 4 amb el resum de l'edició cap de setmana.
7: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España.
8: Ana Marta Ersoig.
9: Hace un año que el Comité Federal del PSOE no se convocaba. El órgano de decisión entre congresos más importante de los socialistas ha vuelto a reunirse y lo hace en medio de la tormenta externa, judicial y política que arrecia en torno al partido. La tormenta interna por los escándalos de corrupción que manchan al PSOE se mide hoy, se mide este sábado en este Comité Federal. El primero en tomar la palabra, Pedro Sánchez, para intentar levantar el ánimo a los suyos, pero con pocas novedades con respecto a lo que dijo en el Congreso el pasado miércoles. Leticia Arenas.
10: Se ha dirigido a los suyos en términos muy parecidos a los que ya utilizó en el Congreso. Asegura que cuando llegó a la Moncloa hace 8 años se propuso acabar con la corrupción sistémica y eso sí cree haberlo conseguido. Cierra la etapa de Ábalos o de Cerdán y encapsula ahí una corrupción contra la que asegura el líder socialista se fue contundente. Así que se pone en modo electoral y activa el partido de cara a 2027. Él reafirma su compromiso con los presupuestos y con agotar la legislatura y de hecho se ve gobernando hasta 2031.
11: Hombre, pues claro que merece la pena continuar con la tarea. Si España no está haciendo otra cosa que avanzar durante...
10: El partido cierra filas con su líder en un comité federal que sigue hasta ahora y que más allá del castellano manchego García Page no está escuchando voces críticas internas.
9: Del malestar, el más contundente, como decía nuestra compañera Leticia Arenas, como suele ser habitual, el presidente castellano manchego Emiliano García Page a la entrada a Ferraz ha dicho que cree que es uno de los peores años de la historia del PSOE y espera, dice, salir con garantías de que el partido no será imputado por corrupción.
12: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable.
9: Alberto Núñez Feijóo ha clausurado el Congreso del PP catalán en Barcelona, que ha reelegido a Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular catalán, con algo más del 97% de los votos. Y se ha referido a la moción aprobada con el apoyo de Junts, que le insta a someterse en el Congreso a una cuestión de confianza. Dice Feijóo que Sánchez se ríe de la Cámara.
13: Le resbala lo que digamos los representantes del pueblo y ningún demócrata haría eso. Así que, señor Sánchez, lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
9: Es, como escuchamos de fondo, el sonido de las campanillas de los perros de la Ericam en La Guaira, el estado más afectado por el terremoto de Venezuela, buscando a personas bajo los escombros. El equipo de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, especialistas en rescate de estructuras colapsadas, en localizar víctimas, trabaja ya sobre el terreno desde este viernes. Y estamos en Venezuela, Radio Nacional de España, cerca de la zona cero de la mayor catástrofe natural allí en más de un siglo. Y están siendo testigos de ese camino Beatriz Viaño y Luis Montero, su apoyo técnico, enviados especiales, acercándoos, Beatriz, a la zona cero del doble terremoto.
14: Así es, buenos días desde Venezuela. Estamos en Tucacas, en el estado de Falcón. Delante, un gran perímetro de seguridad, no nos dejan acceder al menos 20 militares de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y a unos 100 metros un edificio que entró en colapso. Aquí los primeros en prestar esos servicios de rescate fueron los propios vecinos. A lo largo de los días se han ido sumando personal más especializado, ahora también se acercan voluntarios, quieren entrar enfermeros, rescatistas, jóvenes que se consideran preparados para echar una mano, pero aquí de momento tienen prohibida y vetada la entrada, no pueden acceder en este perímetro de seguridad. De momento no saben ni cuántos fallecidos ni cuántos desaparecidos hay.
15: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5 desgraciadamente fallecidos, a los que trasladamos a sus familiares y amigos nuestras condolencias.
9: Es el último balance, 133 españoles que no se encuentran, 14 personas localizadas bajo los escombros y 5 fallecidos. Lo actualizaba, como escuchábamos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, pendiente también